0: Campo, Georgie Noriega, Rec 808.
1: Pasaban Pedro Capó, Farruko, Calma.